0: Formación Cilil. Sonando en la radio. Ahí estamos.
1: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. Lady,
2: keep me tonight. Una Mar FM.
3: Music non-stop.

0: canción es uno de los temas que se ha utilizado mucho en TikTok. El sonido de Mikauro con este Digidi.
1: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.

0: versió, aquest ball de la Mini amb el Saxení.
1: El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
0: I nosaltres també ens fem grans, però escolta, mira, com és impossible no seguir avançant en l'edat, en els anys, com a mínim el temps, el gaudirem amb Juan Magán, amb Paula Cops, El Ritual.

0: la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
1: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Motrum, motrum.
2: Dissabtes a les 22 hores. Everything is black and white, your
3: colors exploding. Esto es lo que más suena.
4: You look like someone I know.
5: Son la número 1.
4: Never gonna let me go. I know you're gonna call me crazy. It's not the first time I call.
5: Los temas más radiados.
3: Funamar FM. Funamar.

És la tendresa i la sensibilitat del cantant de Fuengirola, Pablo López, que ens arriba al cor amb la seva música, amb cançons com aquesta, un dels seus nous senzills, Esdrújula. I d'aquesta manera, nosaltres seguim avançant en aquest matí de dijous, quan passen 20 minuts de les 11 en punt. I tot seguit ens quedarem amb un èxit fantàstic que ens farà, doncs mira, ballar

Espectacular, com sempre, les col·laboracions entre Sia i David Guetta. Aquí s'hi afegeix Afrojack amb el seu Awake Tonight. I des d'on amare fa, ens quedem amb Frankie Goes to Hollywood. I relax, no sé si el que farem o no. Ballarem? Què et sembla?

0: Pedro Sánchez manté que no hi ha evidències que el Marroc estigui al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, però es compromet a donar una resposta contundent si es conclou que la va impulsar. En una compareixença al Congrés, el president espanyol ha insistit que cap informe va avisar de l'entrada de 70.000 migrants a finals de juliol. PP i Vox l'acusen de traïdor i demanen eleccions. Més de 80 persones han mort en un caiuc que anava a les Canàries. S'han pogut rescatar en vida 45 persones d'una embarcació que va sortir de Gàmbia a principis d'agost amb prop de 130 persones. A Mallorca, 10 magrebins van arribar ahir a la nit a Porto Petro, al sud, en una pastera. En uns minuts sabrem com ha anat la reunió que ha mantingut la consellera Esterniu amb els sindicats USTEC, majoritari a l'educació, trobades que difícilment haurien de permetre desconvocar la vaga del primer dia de curs la setmana que ve i que han de continuar en breu amb els representants de la CGT. L'ONG Educo alerta que més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social de Catalunya comencen el curs sense beca menjador, tot i que la necessiten. Representen gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable. Gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena constata que l'habitatge és inaccessible a pràcticament tot el continent, però assenyala alguns punts crítics, com ara les Illes Balears. El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per vulnerar els drets fonamentals dels manifestants que van encerclar el Parlament al juny del 2011 per aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. La sentència d'Estrasburg veu desproporcionada la pena de presó i qüestiona la doctrina de l'atmosfera intimidatòria que va fer servir el jutge Marchena per condemnar els manifestants. El president rus Vladimir Putin admet contactes amb Ucraïna i creu que hi ha possibilitats d'acord, amb tot matís que les amenaces sobre l'espai aeri rus compliquen les negociacions. El líder rus ho ha dit en un fòrum econòmic després que els dos exèrcits hagin protagonitzat nous atacs a Belgorod i a Odessa. I La bola negra, El ser querido i Los domingos són els tres títols preseleccionats per competir per l'Oscar a la millor pel·lícula internacional. S'ha anunciat des de l'Acadèmia Espanyola de Cinema.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. El Girona anuncia el fitxatge per una temporada de l'exdavanter del Barça i el Celta, Carles Pérez. El presenten a la una. A la mateixa hora, presentacions a l'Espanyol, Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. José Mourinho, tècnic del Real Madrid, li diu al defensa Raúl Asencio que ja n'hi ha prou de perjudicar el club amb els seus afers extraesportius.
0: I el temps tarda amb sol i calor intensa. Atenció a demà i fins diumenge amb valors màxims que podran batre algun rècord de calor en ple setembre. Es pot arribar als 40 graus de temperatura en alguns punts del país.
3: Trescat Info.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
6: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
7: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
6: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
8: Quan conduïs
3: condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
8: Solo aquí vas a escuchar los temazos que de verdad te gustan.
9: Lo que más te...
10: Una Mar FM.
9: Let's go.
10: Lo que más te gusta.

Turum és la cançó, és la música de Sidderland. Així ens alegren la vida. Nosaltres també ho intentem des d'aquí, des de la teva ràdio preferida, Ona Mar FM, on seguim amb els èxits, on seguim amb una altra cançó que fa referència a no deixar de lluitar, aferrar-se a la vida. Amy Música, amb La Bella i la Bèstia. I tot seguit, i en els propers minuts també ens quedarem amb Balearics i Z-Line i Offenbach, amb la veu d'Ella Henderson, junts amb el seu Hurricane. Des del 88.0 de l'FM, des d'onamar.net, seguim amb més èxits, un rere l'altre, des d'aquí.

0: primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
1: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
2: Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
3: No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
2: Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
4: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
5: Quant fa que no fas un tomb pel casc antic?
6: Va, quant fa?
7: Quant fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
8: Quant fa que no fas el turista per la teva ciutat?
9: Quant fa?
10: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
11: Som-hi!
10: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.

Així d'aquesta manera sonava el romanès Joe da Silva versionant aquest gran clàssic dels Foreigner. I entre cançó i cançó, doncs mira, potser ha arribat l'hora de dinar, doncs bon profit. I si no és així, si ara mateix estàs preparant aquest dinar, doncs que sàpigues que des d'aquí ja estic veient que fa bona pinta. Des d'Ona Mar, continuem amb més èxits, cançons com aquesta per acompanyar-te. Mentre gaudeixes de bon menjar, Julieta, amb l'amor de la meva vida. Ona Mar.

0: Las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
1: Va, quan fa?
2: Quan fa que no entres a la teva catedral?
3: Quan fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
0: Quan fa?
4: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
5: Som-hi?
4: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.

0: primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
1: ¿Crees que es hora de modernizarte?
2: Escúchanos estés donde estés.
3: Una Mar FM.
4: Una Mar FM.

0: 648-28-61-52. Recorda, 648-28-61-52. Torna a gaudir de la vida.
1: Farem a Cal Quimet a dinar?
2: Quatre revolts i ja hi som.
1: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res, per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
4: Te proponemos el mejor plan.
5: Te proponemos el mejor plan para esta tarde.
6: Onamar FM.

tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. Viu bé per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24 26 o entra a viuvct.com. Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centro Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centro Veterinario Aleya i Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos. La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AITE del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Patida llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 690 36 01 54 32 o entra a construfac.com.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.
1: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
2: Per primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.

0: Son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.

0: ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio, te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida. Per primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
1: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info.
2: Lo que más suena.
3: Son la número uno. Los temas más radiados.
2: Pon a Mar FM.